Artistes com Maria Arnal, Rusovski, Mushka, Guitarrica de la Fuente, Gavina MP3 o Alosa passaran pels escenaris del Parc del Fòrum de Barcelona des d'avui i fins dissabte. Tot plegat en aquest festival que barreja gèneres musicals de l'escena alternativa, Natàlia Lacunza, que estem escoltant juntament amb Gara Duran, serà una de les encarregades d'obrir aquesta primera jornada del Festival B. D'aquesta manera ens acomiadem, els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. El servei públic arrossega les conseqüències del temporal de pluges de les últimes hores, que ha afectat sobretot la demarcació de Barcelona. Ara mateix, la circulació de Rodalies està interrompuda a la R2, R2 Nord i R11, entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac per una avaria. També es van registrar talls de carreteres i cancel·lacions de vols. De totes maneres, la conseqüència més greu d'aquest període plujós és la mort d'un home a Olivella, al Garraf, després de ser arrossegat per la riera. El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a les Mañanes de Ràdio Nacional, ha lamentat aquesta mort i ha dit que la població ha de ser responsable i autoprotegir-se, perquè cada vegada serà més complicat preveure episodis localment forts com aquests.
2: A veces pues tú conoces bien tu municipio, tu territorio, la zona donde vives y dices, bueno, de acuerdo, pero yo esto lo conozco bien y no va a pasar nada porque... Y no, no es así, ¿eh? Hay que tener mucha precaución. En fin, y estamos viendo en estos episodios pues los efectos del cambio climático que algunos todavía se empeñan en negar.
1: El telèfon d'emergències 112 ha atès més d'un miler de trucades per més de 600 incidents relacionats amb l'aigua. La consellera d'Interior, Núria Parlon, per la seva banda, ha defensat l'enviament del missatge S-Alert ja de nit i quan plovia amb intensitat. Els telèfons del Barcelonès, el Garraf, Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Maresme i el Penedès.
3: No s'envien les alertes alegrement. Les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general, perquè tampoc ningú faria cas.
1: És dijous, 17 de setembre, el dia ens deixa més notícies que repassem amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna. Un macrooperatiu de la Policia Nacional desarticula una organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna.
4: Hi ha 15 detinguts, 12 dels quals estan a la presó. La xarxa portava la droga en cotxe des del port d'Algesires fins a Màlaga i d'allà a Barcelona, porta de sortida cap a països europeus. Els agents han intervingut 2.700 quilos de cocaïna, la meitat dels quals estaven emmagatzemats en un xalet de Sant Just d'Esvern.
1: Continua el judici a l'Audiència de Barcelona pel cas de Roger Espanyol, l'activista que va perdre un ull durant l'1 d'octubre.
4: Avui, amb la declaració d'una cinquantena de funcionaris policials. Un dels comandants de la Policia Nacional ha justificat l'ús de les pilotes de goma durant el referèndum. Assegura que actuaven amb proporcionalitat. Els policies diuen que els agents van ser rebuts amb hostilitat.
5: La manera tan agressiva con la que el público allí concentrado estaba lanzando objetos, piedras, adoquines, botellas...
1: La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha exigit avui en una roda de premsa al Fossar de les Moreres que es depurin responsabilitats per l'actuació dels Mossos durant la diada de l'11 de setembre i el dia anterior.
4: Acusa els Mossos de connivència amb Aliança Catalana mentre reprimeix a l'esquerra independentista. Per a la CUP, el PSC es beneficia del projecte d'Aliança perquè, diu, serveix a l'espanyolisme.
6: Pensem que el tracte que se li va donar a Sílvia Orriols, no només el dia 10, sinó també a la jornada de mobilització el dia 11, és... posar una catifa vermella al seu projecte polític per sobre de tot.
4: I critica la detenció de 18 persones, 10 de les quals menors, i demana explicacions a la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: Els llegats solidaris assoleixen el 2025 el màxim històric de 120 milions d'euros a Catalunya.
4: És més del doble que l'any anterior. Van ser gairebé 200 les herències de catalans destinades a entitats socials. En relació, l'import representa un 35% del total recaptat a Espanya, i això té a veure, segons el degà dels notaris, José Alberto Marín, a l'estesa tradició dels catalans de fer testament.
7: Catalunya és el territori d'Europa on més testaments es fan, on més persones moren amb testament fet, i per tant això ajuda molt a que els llegats solidaris abundin.
1: I ja coneixem l'obra guanyadora del 22è Premi Tusquets de novel·la, Les Leopardes, de Marta Borràs.
4: El llibre ret tribut a la generació de dones de finals dels anys 70 que van desafiar les convencions mentre tot canviava a un ritme vertiginós. El premi està dotat amb 18.000 euros.
1: Gràcies, Anna. Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Ara la informació de serveis. Com s'ha circulat aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Fina Araque.
8: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que en general domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix destaquem a l'autopista AP7 que per Camares observem un tram de circulació molt intensa entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. També a la B23, aturades entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. Pel que fa a les rondes i els accessos més immediats a la capital catalana, destaquem aturades a la ronda litoral a la zona de la Barceloneta des de Sant Adrià de Barcelona Besòs en sentit Llobregat, i també la ronda de la zona d'Horta, circulació molt intensa també en sentit Llobregat. Acabarem situats a l'autovia 2 a Ribera d'Ondara, on s'hi fan unes obres que provoquen retencions en altres sentits de la circulació. De moment això és tot.
1: Per cert, un motorista ha mort aquest dimecres a la nit en un accident amb un taxi a la confluència de la Travessera de les Corts i el carrer Entença de Barcelona. Pel que fa al temps, Protecció Civil ja ha desactivat la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, per la finalització de l'episodi de pluges intenses. Quina és la previsió ara? Emet Jordi Oriós.
9: Avui a Catalunya, situació meteorològica més tranquil·la que la d'ahir, amb intervals de núvols a la meitat oriental i cel poc ennuvolat a la resta. Tot i això, a Girona, aquesta tarda hi ha possibilitat de ruixats i tempestes localment forts, això sí, de forma més dispersa i ocasional. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens seran màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Girona i Tarragona, 26 a Barcelona. Pel que fa al vent, bufarà del nord-oest a l'Empordà i al sud de Tarragona, tendint a perdre força a la tarda, i a la resta, vent del sud-oest amb intervals d'intensitat moderada al litoral.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Intermón va néixer a Barcelona fa 70 anys, era l'11 d'agost de 1956. Va ser una iniciativa de l'Ordre Religiosa Catòlica Companyia de Jesús per ajudar les missions a Bolívia, Paraguai i la Índia. Un inici des de Catalunya per treballar a nivell global en la lluita contra la pobresa i les desigualtats. Actualment, Oxfam Intermón treballa a una vuitantena de països, a Àfrica, Amèrica i Àsia. Marga Esparza.
10: Aquests principis van tenir un caràcter religiós i d'assistència, però durant la dècada dels 70 van adquirir un caràcter laic i independent i van dedicar el seu treball a les transformacions socials als països més necessitats. Però al 1997 es van incorporar a la Confederació Oxfam Internacional, que agrupa 21 organitzacions. A partir del 2013, el nom de l'ONG va passar a ser Oxfam Intermón per reforçar el seu paper referent a nivell internacional. Col·laboren a poblacions necessitades amb sanejament, arribada d'aigua potable o aliments i construeixen les infraestructures per garantir aquestes necessitats bàsiques. Treballen per combatre la violència de gènere i per promoure el lideratge de les dones. A nivell polític, pressionen els governs per canviar les lleis que perpetuen la pobresa i l'evasió fiscal i, coincidint amb el Foro de Davos, publiquen l'informe anual amb les dades sobre la bretxa entre rics i pobres, però també tenen botigues de comerç just. I és que, com diu Frank Cortada, director general d'Oxfam Intermón, no poden deixar res fora.
11: Durant aquestes 7 dècades el món ha canviat moltíssim, però si hi ha una cosa que no ha canviat gens, és la nostra ferma convicció, per no dir tossuderia, per la justícia social i per defensar que tothom, absolutament tothom, tingui els mateixos drets. I és que els problemes són gegants, però fixeu-vos, molts dels drets dels que gaudim avui van ser conquerits per persones que en el seu moment semblava que lluitaven contra l'impossible. David contra Goliat. I és que el futur no està escrit i depèn, en bona mesura, del que decidim fer plegats.
10: Una lluita que l'ONG no ha abandonat en aquests 70 anys.
1: Frank Cortada, director executiu d'Oxfam Intermón. Bona tarda.
12: Molt bona tarda.
1: Oxfam Intermón està present a 77 països, que es diu aviat, i durant l'últim any heu ajudat a millorar la vida de 14 milions de persones. Òbviament, és importantíssima la tasca de donar suport a comunitats empobrides, però quan us vau adonar i com de que també calia treballar sobre les causes estructurals que fan que un país o una població s'empobreixi?
12: Doncs jo crec que des del principi, no? Jo crec que quan un està sobre el terreny on se n'adona que pal·liar les conseqüències no és mai suficient i que el que s'ha de fer és transformar justament aquestes regles injustes que fan que milions de persones visquin explotades, oprimides, visquin amb negació de drets, no? I des d'aleshores hem anat jugant sempre amb aquest doble, amb aquesta doble activitat, no? Per una banda, estar als llocs més remots, més perillosos, més arriscats, responent, no? A contextos de crisis humanitàries, com pot ser ara mateix a Gaza, al Iemen, però també a Colòmbia, a Venezuela, a les riades de Nepal, i per altra banda lluitant, no? per transformar aquest món, per fer d'aquest món un món més just.
1: Fins a quin punt una organització com Oxfam Intermón té influència o incidència política per contribuir a canviar les regles econòmiques, fiscals, comercials, que poden ajudar doncs, a revertir una situació de pobresa perpetuada durant dècades en una zona?
12: Tenim molta capacitat i a la vegada som molt conscients de que els poders fàctics són molt potents, no? I ara mateix veiem com justament tots aquests mil milionaris no tenen una capacitat d'incidència sobre l'agenda política enorme, no? Veiem com a part compren mitjans de comunicació, com controlen les xarxes socials i com controlen el relat, i és molt difícil lluitar contra això, però a la vegada et diria que les victòries que aconseguim com a societat són enormes. Com vam acabar amb l'esclavitud, com vam aconseguir el vot per les dones, com hem aconseguit drets socials que pensàvem impensables, de protecció social, drets pels treballadors, drets pels col·lectius LGTBIQ. Per tant, jo crec que hem de tenir aquesta mirada de que el futur no està escrit. Penso en victòries que hem aconseguit, la més recent, per exemple, doncs, el xat, on hem aconseguit un canvi del marc legal de forma que ara les dones poden heretar la titularitat de la terra, no? Milers i milers de dones que treballaven la terra sense ser-ne titulars, sense ser-ne propietàries, i ara hem aconseguit que això es reverteixi.
1: Teniu la sensació una mica de que és sempre una lluita de David contra Goliat?
12: Sempre. Sempre. Sempre. Sempre és una lluita contra els més poderosos, sempre és una lluita contra qui s'aferra al poder, perquè des del poder tens el privilegi, i si hi ha sempre aquesta fricció amb les organitzacions és perquè se sap que podem aconseguir victòries, no? Que tot i que sigui David contra Goliat, hi ha aquesta capacitat de canviar el futur, hi ha aquesta capacitat d'exigir drets i responsabilitats als que manen.
1: Pel que deies abans de la riquesa, la concentració extrema d'aquesta riquesa en mans de molt poca gent al món és avui en dia, es pot dir, la gran amenaça per a la igualtat de drets i oportunitats?
12: Claríssimament, claríssimament. Pensem que ara mateix, quan parlem d'aquesta concentració de riquesa, estem parlant de que un 1% de la població concentra el 45% de la riquesa global. Estem parlant de que una persona com Elon Musk, que és el primer bilionari en B de la història de la humanitat, quan diem bilionari, això si ho traduíssim a segons, un bilió de segons són 31.800 anys. Això és l'eternitat. Jo crec que hem d'entendre, no?, que vivim en un món on parlem de que hi ha progrés, no?, però que on encara la meitat de la població sobreviu amb menys de $8 diaris. No? Estem parlant d'un món on en ple segle XXI, no?, mentre parlem de la intel·ligència artificial, que és capaç de processar en segons, no?, tota aquesta quantitat ingent d'informació extraordinàriament complexa, tenim encara 2.200 milions de persones que encara no tenen accés a l'aigua, o més de 3.000 milions de persones que no tenen accés a uns serveis de salut adequats, no? Aquesta nit milions de persones s'aniran a dormir una altra vegada amb fam, sense haver sopat, sense haver dinat, no?
1: A Espanya, Oxfam Intermón és present a prop de 40 ciutats i durant l'últim any heu donat suport directe a més de 95.000 persones a través d'organitzacions amb les que col·laboreu. Quin perfil tenen aquestes persones que us necessiten i quin tipus d'ajuda els heu ofert?
12: Organitzacions de treballadores a la llar i de cures que s'autoorganitzen per protegir els seus drets, organitzacions de joves, activistes climàtics, totes aquestes persones que lluiten cada dia per un món millor, i sobretot ens centrem en aquelles persones més vulnerables, que en el nostre cas solen ser col·lectius de persones racialitzades, persones migrants i sobretot persones joves.
1: Fran Cortà, director executiu d'Oxfam Intermón, felicitats per aquests 70 anys i gràcies per atendre la trucada de la Ràdio Pública. Bona tarda.
12: Molt bona tarda, gràcies a vosaltres, i no deixem de somiar sobretot en aquest món millor. Jo crec que hem de lluitar cada dia per tenir un món que cuidi de les persones i del planeta.
0: Edició migdia.
1: 3 de sortida de la 12a edició del Barcelona Gallery Weekend, el cap de setmana que inicia la temporada artística de la ciutat. Enguany hi participen fins diumenge 25 galeries d'art contemporani modern de Barcelona i l'Hospitalet, i ofereixen a Agnès Batllà activitats gratuïtes i visites guiades durant el cap de setmana.
13: Escultures de petit format amb cartellisme i infografia per revisar els codis del llenguatge, reivindicant l'autoria artesanal des de l'humor àcid, és el que presenta l'artista plàstic Joan Paller a la galeria ADN. Quepa Garranza se situa al Víctor López per portar i una retrospectiva pictòrica sobre la construcció visual del poder, un complex sistema d'imatges amb monuments, propaganda, premsa o iconografia militar que modela la percepció de la realitat per sostenir els relats oficials fruit de més d'una dècada d'investigació. Francesc Torres, Premi Nacional d'Arts Visuals de la Generalitat i Premi Velázquez d'Arts Plàstiques, porta a la Cels by Ritter una nova producció que reflexiona sobre les promeses incomplertes de la realitat i el desgast dels relats polítics. O a la Majoral, Vicenç Altaió, comissaria present permanent, un recorregut per diferents figures claus de l'art del segle XX i veus actuals amb obra d'Albert Serra, Alexander Calde, Antoni Tàpies, Antonio Saura, Fernando Botero, fins a Miró, Picasso o Dalí. Aquestes són algunes de les 38 propostes de les galeries d'art que avui obren portes de manera gratuïta dins el Gallery Weekend. Marina Pinyon és la directora.
14: I aquestes vindran acompanyades d'un seguit d'activitats, com ara visites comentades per les artistes a les seves exposicions, converses amb les artistes o amb curadores i altres agents del sector, performances, rutes guiades a grups de galeries, visites específicament dissenyades per a famílies.
13: De les 38 exposicions de més d'una cinquantena d'artistes nacionals i internacionals, el programa inclou 12 mostres flash de caràcter efímer, només disponibles des d'avui i fins diumenge.
4: Són 2:45, la informació esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
0: Esports.
15: El Barça va ballar ahir sota la pluja al Camp Nou en una nova demostració del seu gran poder ofensiu i de la seva capacitat per oferir espectacle davant el Racing, i malgrat encaixar dos gols va superar el seu registre golejador, que anava de 5 en 5, marcant 7 gols que van poder ser molts més. D'aquesta manera l'equip de Flick fa història, perquè mai abans el Barça havia guanyat els 7 primers partits oficials de la temporada, mai a la història. En aquest cas són 6 de Lliga i un de Champions. La nota negativa, les molèsties físiques de Joan Garcia, que no va poder acabar el partit, i estem pendents del que digui el club sobre el seu estat físic, tot i que no semblava greu. El Barça continua líder en solitari després de la sisena jornada de Lliga entre setmana, però demà l'Espanyol obrirà la setena, la darrera abans de la llarga aturada per seleccions. Serà contra l'Elx a Cornellà, mentre el Barça jugarà dissabte a Sevilla, i a segona el Girona jugarà també dissabte a Cádiz en partit de la sisena jornada de la categoria de plata, i el Sabadell ho farà diumenge contra l'Oviedo. El que juga avui és el Barça d'handbol, que té partit a Montpellier, corresponent a la segona jornada de la Lliga Sobal. En parlem de seguida d'aquestes i d'altres qüestions. Comencem. I ho fem parlant del Barça. S'acaben els adjectius per qualificar el joc del Barça de Flick i la seva capacitat golejadora, que l'ha dut, com dèiem, a fer història amb un 7-7 inèdit fins ara al principi de temporada. L'únic però se li pot posar a la defensa, que va encaixar dos gols, el segon en una gran errada de Chesney, que va substituir a un Joan Garcia amb molèsties al genoll. Què en sabem d'ell a aquesta hora, Jorge Agüero? Bona tarda.
16: Bona tarda, Marga. Doncs encara no sabem res. Sens dubte, ahir la lesió de Joan Garcia va estar la pitjor nota d'un partidàs, d'un altre partidàs del Barça, i el que sí que segur és que avui li fan proves. Això és el que se'ns va comunicar ahir a la nit després del partit. En principi, tampoc hauria de ser greu, perquè, en paraules del seu entrenador, de Hansi Flick, el que va passar és que va notar unes molèsties al genoll, i per tant no volien prendre riscos, van decidir fer el canvi al descans, i fins i tot el preparador alemany, ahir en roda de premsa, quan se li va preguntar pel tema, va dir que esperava que el porter de Sallent pugui estar disponible aquest dissabte, 9 de la nit, al partit al Ramon Sánchez Pizjuán. Demà, per cert, Marga, hi ha llista de Luis de la Fuente, del seleccionador nacional, que serà la primera després del Mundial. En principi, Joan Garcia hauria de ser-hi. El tema és que si avui doncs no sabem res, s'espera que demà al migdia com a tard aquesta llista doncs pugui una mica desvetjar, no?, que és el que li passa
15: si està o no està Joan Garcia.
16: A Joan Garcia. Però en principi, i per no caure en especulacions, pel que va dir Hansi Flick, no és una cosa greu, es tracta de molèsties, i fins i tot ell espera que pugui estar dissabte en el partit contra el Sevilla. Ens va deixar també l'anècdota del partit, la sortida al redebut de Chesney amb el Barça, tercera temporada del porter polonès. Va sorprendre una mica, perquè jo crec que tothom donava per fet que l'Ivakovic està per davant.
15: Per això l'han fitxat, no, o no?
16: En el que és la porteria, no? Ens va sorprendre tot, fins i tot el propi Chesney, i això es va veure en la realització.
15: Va
16: posar una cara de, bueno, doncs m'ha tocat, i bé, el problema va ser l'errada del segon gol del Racing de Santander, doncs que
13: bona,
16: sí, deixa entreveure una mica, doncs això, la falta de ritme que té el porter polonès. Pel que respecta al partit, 7-2, imparable el Barça, 7a victòria consecutiva, ho has dit tu ara,
13: sí,
16: en l'entrada.
13: Fent història.
16: El millor Barça de la història, i ara repassarem els números. Hat-trick de Rafinha, doblet de Joao Cancelo, un gol de Lamine Yamal, que també, per cert, va errar un penal, i un altre de Gabriel Jesús. Flick, en sala de premsa, contentíssim.
17: At the end, like we can say here today, I'm happy. Also the team is happy that we won. I think it was not so
16: doncs
17: easy.
16: Això, dient que està molt feliç, que creu que el resultat va estar molt merescut, també afirma doncs, que no era un partit gens fàcil, que el Racing de Santander és un equip que juga molt bon futbol. I tornant al tema de les dades, efectivament, això ja és una obvietat, és el millor inici del Barça en la història. Fins ara hi havia tres antecedents. Uh-huh. Temporada 29-30, en James Bellamy a la banqueta, el Barça va fer 6 victòries en els primers 6 partits. El mateix en la temporada 60-61, en Ljubiša Brosić a la banqueta, i l'antecedent més recent, temporada 2018-2019, amb el Xincurri Valverde, uh-huh, també 6 victòries en els 6 primers partits oficials, però mai s'havia arribat a la setena. Per posar una mica més de perspectiva, Marga, 33 gols marcats, uh-huh, en aquests 7 partits.
13: Una mitjana increïble.
16: És una mitjana de 4,7 gols per partit. O sigui,
13: gairebé 5.
16: És increïble, per no dir també els 11 gols que porta Rafinha, els 9 que porta Lamine Yamal, bueno, per trobar-li una petita piga, no?, en aquest Barça, en aquesta fotografia immaculada del Barça, doncs que porta 7 gols encaixats, uh-huh, dels quals 4 han estat en els darrers 2 partits, 2 el dia del Llevant, diumenge passat, i els 2 que van encaixar a nit.
13: Els 2 de nit, amb el segon, doncs, aquella sortida que dèiem, sí, del porter Chesney, que està de vacances pagades, però li va tocar sortir a jugar al partit.
16: Més li val que no tingui res Joan García, perquè
13: millor que ni es refredi Joan García. Veurem quan ens ho diguin des del club, que és el que li passa a Joan García, però semblava que no havia de ser greu. Així estan les coses, i el proper partit diumenge a les 9 de la nit.
16: Això mateix, uh-huh, i el que hem dit, que estem pendent del comunicat oficial quan li facin les proves i ja tinguem el resultat del que li passa a Joan García. En principi, molèsties.
13: Molt bé, gràcies, bona tarda. A més d'aquest Barça Racing, ahir es van disputar altres 2 partits corresponents a la 6a jornada de Lliga, amb aquests marcadors: Atlético de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Recordem, el Sevilla és precisament el proper rival del Barça diumenge, com dèiem, dissabte, a les 9 de la nit. El Llevant Atlètic de Bilbao, sí, és dissabte el partit del Barça, que abans crec que hem dit diumenge, però és dissabte a les 9 de la nit el partit del Barça. El Llevant Atlètic de Bilbao, previst ahir a 2:15 de la nit, es va ajornar per la forta pluja. També va ploure molt al Camp Nou, però es va disputar el partit amb pluja al cel i pluja de gols. I avui clourà la 6a jornada de primera divisió amb els partits Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Villarreal a 9:15. I avui clou aquesta 6a jornada i demà comença la 7a, la darrera abans de la llarga aturada per seleccions, i l'obra l'Espanyol a Cornellà davant l'Elx. Dani Esclusa, bona tarda.
18: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs sí, els blanquiblaus que han fet aquest matí el darrer entrenament previ a aquest partit. Aquesta tarda podrem escoltar l'entrenador Manolo González a la roda de premsa. Recordem, un Espanyol que ve de la derrota aquest passat cap de setmana davant el Rayo Vallecano, però que, tot i un inici irregular de temporada, es troba en una còmoda 8a plaça. Això sí, empatat a 7 punts amb diversos equips més. Pel partit de demà no podrà comptar Manolo González amb Bombar El Hilali, sancionat, després de la vermella directa que va veure en el darrer enfrontament. Veurem si pot recuperar algun dels 4 jugadors que van ser baixa per lesió davant el Rayo Vallecano. És un partit important pel conjunt perico, que necessita sumar 3 punts davant un rival teòricament inferior si vol aconseguir aquest objectiu que tenia d'arribar en una bona situació a la classificació en aquesta llarga aturada, com comentaves, Marga, de seleccions, sí, que començarà la pròxima setmana i que aturarà el futbol de clubs durant 3 setmanes. El rival, un Elx, que arriba en una situació realment complicada, últim classificat amb 2 punts, no coneixen encara la victòria els de Martín Anselmi, tot i estar a punt, recordem, de sorprendre el Real Madrid en aquesta darrera jornada. Una situació, però, que lluny de tranquil·litzar l'Espanyol, hauria de posar en alerta els blanquiblaus, ja que ja sabem el perill que tenen els equips necessitats i més davant la possibilitat d'arribar amb un primer triomf a aquesta propera finestra FIFA.
13: Doncs aquesta tarda pendents de la roda de premsa de Manolo González, prèvia a aquest partit de demà que obrirà
15: era la setena jornada de Lliga. Gràcies, Dani, bona tarda.
18: Bona tarda.
15: I pel que fa a la segona divisió, no hi ha hagut jornada entre setmana, lògicament, no hi ha aturada, és diferent. Per tant, demà el que comença és, com a cap de setmana, la sisena jornada de la Lliga de Segona. El primer català en jugar serà el Girona, dissabte, a les 9 de la nit a Cádiz, i malgrat que queden dos dies pel partit, avui mateix, i fa una estona, ha fet roda de premsa el tècnic Quique Costa, roda de premsa prèvia. Josep Guardiola, Girona, bona tarda.
19: Bona tarda, sí, efectivament, prèvia d'aquest partit de dissabte contra el Cádiz, però amb un tema paral·lel i pràcticament més important en aquesta compareixença per al tècnic, que és la possible fuita d'internacionals que pot tenir el Girona, no per dissabte contra el Cádiz, però sí en els dos següents partits que jugarà a casa, primer contra l'Albacete, després contra el Mallorca. De moment, Benat ja està cridat per Ucraïna, el central Holmes Júnior, el jove de 17 anys, està cridat amb la selecció espanyola sub-18, i hi ha fins a 8 jugadors més susceptibles de marxar en aquesta finestra de compromisos internacionals. Si a tot això hi sumem que el Girona té algunes baixes per lesió, Justin Portum, Brian i fins i tot Unai, d'aquí a dues setmanes la cosa podria ser pràcticament impossible. S'hi ha referit d'aquesta manera el tècnic Quique Álvarez.
20: És veritat que se sap des de l'inici, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, és veritat que són dos o tres dates, ara no recordo bé, que a sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
19: Doncs molt atents en els pròxims dies a la crida de possibles internacionals més que deixin en quadre el conjunt gironí. Mentrestant, demà marxarà l'expedició cap a Terres Gaditanes, dissabte aquest partit, sisena jornada, que el Girona es trobarà un Cádiz que és un dels únics tres equips de la categoria que encara no sap què és guanyar.
15: Doncs esperem que continuï sense saber-ho una setmana més. Gràcies, Josep, bona tarda.
19: Bona tarda.
15: I l'altre equip català de segona divisió, el Sabadell, no jugarà fins diumenge, quan rebrà la nova Creu Alta a l'Oviedo a les 2 de la tarda i després d'encaixar la seva primera derrota en el seu retorn a segona diumenge passat a Mallorca. Avui ha parlat el jugador Ángel Baena.
21: Sí, al final yo creo que hay que seguir haciendo lo mismo. El mismo mensaje que transmite el míster es lo que tenemos que hacer, trabajar igual y seguir igual en la misma línea, que yo creo que hemos empezado muy bien el año y seguir igual es la clave.
15: Doncs ara mateix el Sabadell és 11è a la classificació de segona divisió. I encara en clau futbolística, Leo Messi ha marcat aquesta matinada el seu gol número 100 amb l'Inter de Miami. Ho ha fet sent important en la victòria del seu equip a la Campeones Cup contra el Cruz Azul Mexicà per 2-0 amb un gol i assistència de l'ex Blaugrana. I entrem en el poliesportiu parlant d'handbol. El Barça juga aquest vespre a 8:45 a França contra el Montpellier, partit complicat de la segona jornada de la Champions que va inaugurar amb victòria sobre l'Horus danès. Àlex Carazo, bona tarda.
22: Bona tarda. Aquesta visita del Barça a Montpellier, que es pressuposa com la sortida més difícil en aquesta primera fase de grups de la Lliga de Campions, i més important s'agafa també amb el nou format de la Champions, perquè les victòries i els punts compten per la següent ronda, la ronda principal. Al Montpellier hi ha dos exjugadors del conjunt blaugrana, com David Balaguer i Pol Valera, i el planter del Barça, Jorge Sicusa, va jugar cedit una temporada a l'equip francès.
23: Sí que és veritat que torno a un lloc on va ser casa meu durant una temporada i és molt especial. I, bueno, com sempre, el Montpellier ha sigut un equip i un rival molt, molt dur, molt complicat, i ho afrontem així. No serà gens fàcil i tenim moltes ganes d'anar allà.
22: Serà la quarta vegada que el Montpellier trasllada el partit contra el Barça de Pavelló. No es jugarà la seva pista habitual amb capacitat per 3.000 aficionats, sinó que el duel es disputarà al sud de France Arena, on en partits d'handbol hi caben gairebé 9.000 aficionats. Aquest partit de Champions serà el darrer del Barça aquest mes de setembre. Recordem, després s'enfronten en Lliga al Puente Genil aquest cap de setmana i marxaran a l'Egipte, on se celebra el Mundial de Clubs.
15: Gràcies, bona tarda.
22: Bona tarda.
15: Encara en handbol a la Lliga Femenina i nova derrota del Granollers en partit de la tercera jornada a casa davant el Norvedra per 16-22. L'equip suma una victòria i dues derrotes consecutives en aquest inici de temporada, i Cristina Polonio, una de les jugadores, parla de no gaire bones sensacions.
24: Bueno, las sensaciones son malas, está claro que hay que seguir trabajando. Hemos estado con muchos fallos en ataque, sobre todo. Hemos empezado defendiendo bien, estábamos metidas en partido, pero bueno, el error del ataque nos ha lastrado y nada, a seguir mejorando. Las sensaciones son malas, pero bueno, queda mucho por delante y hay que ir para arriba.
15: En bàsquet, aquest cap de setmana s'obre oficialment la temporada estatal 2026-27 amb la disputa al Palau Olímpic de Badalona de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Dissabte, Joventut com a anfitrió, Baskonia com a campió de Copa i València campió de l'ACB contra el Barça finalista. Els altres tres equips catalans estan centrats en la preparació de l'inici de la Lliga ACB, que serà el següent cap de setmana, el 26 i 27 de setembre. Ahir al quart temps de Ràdio 4 van conversar amb l'entrenador del Lleida, Gerard Encuentra, un Lleida que arrenca la temporada amb una baixa important per tot l'any, la del pivot Otomane Diagne, que s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre. En parla el tècnic.
2: Estarem atents a veure si surt alguna oportunitat i intentarem reinventar-nos de la millor manera possible, però bueno, també és cert que s'hi ha sumat que durant la pretemporada no hem pogut tindre un altre pivot com és el Courquat, i llavors se'ns veu encara una mica més dèbils en aquesta posició.
15: I abans d'acabar de dir que l'entrada del Barça femení de futbol ha dit que Clara Serra Torri podria tornar a una convocatòria després de la lesió pel partit de demà enfront l'Alavés a la Lliga Femenina. És tot, bona tarda.

0: Hi ha avui en marxa la segona jornada del judici a quatre policies per les càrregues policials del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 que van provocar a Roger Espanyol la pèrdua d'un ull. Un dels comandaments de les unitats d'intervenció policial del Cos Nacional de Policia ha dit que es va actuar seguint criteris de proporcionalitat. De seguida parlem d'aquests altres temes. Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de sol, l'Eric sobrevia a la producció i l'Albert Bacas al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, fins ara què?
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hi ha alguns trams de retencions als principals accessos de Barcelona. Ens comencem situant a la zona del Baix Llobregat. Per càmeres observem un tram d'aturades a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona, i també l'autovia 2, retencions entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, també en sentit la capital catalana. Pel que fa a la zona del Vallès, hi ha aturades a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona, i també l'autopista P-7 aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. Pel que fa als accessos més immediats a la capital catalana, a la pot anar a Santa Coloma de Gramenet i un quilòmetre de retencions en sentit Trinitat, i també aturades a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Per cert, com motorista mort aquest dimecres a la nit en un accident amb un taxi a la confluència de la travessera de les Corts i el carrer Entença de Barcelona. Pel que fa al temps, Protecció Civil ja ha desactivat la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya. L'Inuncat per la finalització de l'episodi de pluges intenses. Quina és ara mateix la previsió? A EMET, Jordi Oriós.
2: Avui a Catalunya, situació meteorològica més tranquil·la que la d'ahir, amb intervals de núvols a la meitat oriental i cel poc ennuvolat a la resta. Tot i això, a Girona, aquesta tarda hi ha possibilitat de ruixats i tempestes localment forts, això sí, de forma més dispersa i ocasional. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens seran màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Girona i Tarragona, 26 a Barcelona. Pel que fa al vent, bufarà del nord-oest a l'Empordà i al sud de Tarragona, tendint a perdre força a la tarda, i a la resta vent del sud-oest amb intervals d'intensitat moderada al litoral.
3: Edició migdia. Helena Pérez.
0: Protecció Civil dona per finalitzada l'alerta del Pla Inuncat i tanca l'episodi d'aiguats que s'ha allargat fins a matinada d'aquest dimecres, un episodi que deixa una víctima mortal a Olivella, al Garraf, a banda de diverses afectacions, sobretot en la mobilitat. Mireia Moreno, bona tarda.
4: Bona tarda, sí. Es tracta d'un home de 48 anys que va ser arrossegat per la riera a Olivella, on avui s'ha fet un minut de silenci per recordar-lo. L'alcaldessa del municipi, Marta Verdejo, ha assegurat que estaven previnguts de l'episodi, malgrat no haver rebut un SLR en el moment dels fets.
5: Avisats estaven, jo crec. No teníem l'SLR, però avisats tothom estava, que podia donar un episodi durant 3 hores. Bé, en tot cas, són situacions desgraciades.
4: Tant el president de la Generalitat com la consellera d'Interior han lamentat aquesta víctima mortal. Pel que fa a la resta d'afectacions, especialment a la mobilitat, a nit a la B20 i a la C15, també al metro, i encara avui hi ha problemes a Rodalies. Les línies R2, R2 Nord i la R11 tenen trams tallats a causa dels efectes dels aiguats. S'ofereix servei alternatiu per carretera. Els bombers de la Generalitat, d'altra banda, han fet més de 250 actuacions en el marc d'aquest episodi, i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 1.100 trucades. També es van haver de desallotjar més de 250 persones d'un càmping a Sitges.
0: Un temporal, Mireia, que de nou ha generat polèmica per l'enviament dels missatges SLR.
4: Sí, ahir es van enviar 2 missatges, el primer passat de 9:45 del vespre al Barcelonès i al Maresme, i el segon una mica més tard al Penedès, Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental, quan feia ja estona que plovia aquests territoris. Tot i així, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que tots els ajuntaments implicats n'estaven al corrent i que les alertes no es van enviar tard, sinó quan era necessari per l'evolució de les tempestes i el nivell de perill. La consellera Parlon.
6: No s'envien les alertes alegrement, les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general, perquè tampoc ningú faria cas.
4: Insisteix en les mesures d'autoprotecció, com evitar rieres, garatges o desplaçaments innecessaris quan es donen aquests tipus d'episodis que cada cop, recorda, seran més difícils de preveure amb precisió.
0: Gràcies, Mireia. Entrevistat a les Mañanes de Ràdio Nacional, el president de la Generalitat ha lamentat la víctima mortal que han deixat les pluges i ha instat a la població a reforçar l'autoprotecció davant episodis similars. Preguntat per la crisi a Ceuta, Salvador Illa s'ha mostrat contundent, ha acusat el Partit Popular i a la justícia de manca de lleialtat institucional. Lorena Enns, bona tarda.
7: Bona tarda, sí. El president de la Generalitat ha reconegut que viu la crisi a Ceuta amb un punt d'indignació per la manca de lleialtat institucional que observa per part del Partit Popular. Salvador Illa ha fet una criba a les parts implicades a portar solucions

0: i ha assegurat que Catalunya actuarà amb legalitat i lleialtat pel que fa al repartiment de menors. Ho ha dit aquí, als micròfons de Ràdio Nacional.
1: Especialmente, hecho un emplazamiento muy directo, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que hagan también esto. Y veamos todos los menores que tenemos acogidos y actuemos todos solidàriament, tots.
0: El president ha carregat contra la justícia i ha tornat a qüestionar la seva imparcialitat després de la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per migrants al port de Ceuta.
1: ¿Qué significa paralizar esto? ¿Por qué hay que revisar qué? Me ha parecido enormemente extraño, digo, no he leído, no he tenido tiempo de leer la conferencia, pero me parece que, en fin, no es manera de actuar, ¿no? Sentido de responsabilitat, sentido común i lealtat institucional, todos, ¿no? Todos.
0: Una desconfiança que ha traslladat també a l'aplicació de l'amnistia i l'ha titllat d'incomprensible que encara hi hagi jutges que diu arrosseguin els peus.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha trobat aquest matí amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per signar un nou protocol de col·laboració entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, que substitueix el del 2005 i que permetrà als ciutadans presentar denúncies per delictes lleus a qualsevol comissaria de la Guàrdia Urbana. Maite Boada.
3: La comissaria de Sarrià, de nova construcció, serà la primera on es recolliran denúncies per delictes lleus i al llarg del 2027 es treballarà per adaptar altres comissaries com la de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí, les primeres de les 10. L'alcalde ha marcat l'avenç en el marc de la cooperació entre cossos, que ja ha donat resultats aquest estiu amb una reducció general dels delictes de l'ordre del 16%. De la seva part, Núria Parlon ha destacat la millora de servei que suposarà per la ciutadania.
4: En recollida de denúncies, igual que ho fan les comissaries del cos de Mossos d'Esquadra. Això vol dir que qualsevol ciutadà i ciutadana de Barcelona duplicarà la capacitat d'atenció a l'hora de rebre aquestes denúncies i fer aquests tràmits. Això és una bondat que posa de manifest, com dic, la voluntat d'atendre millor els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona.
3: En el marc d'aquest acord, els Mossos tindran també accés al visionat de les càmeres de seguretat que l'Ajuntament ja té i continuarà instal·lant a la ciutat.
2: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, compareixerà d'aquí una estona a les 3 de la tarda al Parlament per informar sobre els canvis de la cúpula dels Mossos. Recordem que el comissari Ferran López és el nou director general dels Mossos després de la dimissió de Josep Lluís Trapero i Sílvia Catà, la nova comissària en cap en substitució de Miquel Esquius. Per cert, que el nostre company Lluís Falgàs moderarà avui un especial Aquí parlem amb els portaveus de totes les formacions polítiques amb representació parlamentària. Serà a 11:15 i el podran seguir per la 2CAT i també per Ràdio 4.
5: Edició migdia.
2: Macrooperatiu de la Policia Nacional que ha desarticulat una organització criminal dedicada a la importació i exportació de cocaïna assentada a Màlaga. La xarxa emmagatzemava part de la droga a Barcelona i des d'allà s'enviava a altres països d'Europa. Més detalls, Clara Ontanyón.
6: Una organització albanesa especialitzada en el transport de cocaïna amb cotxe des del port d'Algesires fins a Màlaga i després a Barcelona, última parada abans de sortir cap a França. Utilitzaven cotxes d'alta gamma sense registrar a través d'empreses de lloguer pantalla. Antoni Martínez és cap de l'Audico de la Policia Nacional.
7: Era un grupo que llevaba a cabo unas medidas de seguridad extraordinarias, que eran capaces de hacer 2.000 kilómetros en un solo día, que iban a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora para evitar ser detectado con coches de contravigilància, con coches lanzadera, etc.
6: La investigació es va iniciar el 2025 i s'han incautat 2.700 quilos de droga, la meitat emmagatzemats a un xalet de Sant Just d'Esvern. Carlos Prieto, delegat del Govern de Catalunya, ha insistit que es tracta d'una qüestió de salut pública.
8: Quan menys hi hagi al carrer, més salut pública per tothom i també, evidentment, més seguretat.
6: Hi ha 15 detinguts, 4 d'ells a Catalunya i 12 ja estan a la presó.
2: A l'Audiència de Barcelona continua el judici pel cas de Roger Espanyol, avui declarant una cinquantena de funcionaris policials. Una sessió en la que un dels comandaments de les UIP de la Policia Nacional ha justificat l'ús de les pilotes de goma que van lesionar ocularment l'activista independentista Sergi Bassoles.
9: Un dels comandaments als antidisturbis de la Policia Nacional ha declarat que la planificació del dispositiu policial del referèndum de l'1 d'octubre va ser idèntica a la d'altres esdeveniments. Un dispositiu amb càrregues policials en el que arreu de Catalunya, recordem, un miler de ciutadans van resultar ferits.
10: Para nosotros este dispositivo no difería en nada a una final de Champions o ayudar a la gente en la Dana en València.
9: Els diferents policies que de moment han comparegut, negant que els efectius de les UIP desplegats al voltant de l'escola Ramon Llull de Barcelona s'extralimitessin i asseguren que van respondre amb proporcionalitat davant una hostilitat, diuen, que anava increciendo.
11: Era una situació de muchos, muchos insultos y una violencia extrema.
10: Lanzando objetos, piedras, adoquines, botellas...
9: Segons els uniformats, tot i el comportament extremadament violent i organitzat dels manifestants concentrats al carrer Sardenya, es va intentar, han assegurat, mediar infructuosament amb ells abans de començar a carregar disparasalves i, finalment, també, bales de goma.
2: I ja són quatre les denúncies presentades per dones contra un fisioterapeuta detingut a Juneda, a les Garrigues. L'home de 30 anys va ser detingut dimarts arran les denúncies a tres dones per suposats tocaments durant les sessions de massatges. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració. L'home ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar Pepa Sangenís ahir als jutjats de Lleida.
12: Una altra dona ha presentat una denúncia per suposats tocaments contra el fisioterapeuta de 30 anys detingut a Juneda, les Garrigues, dimarts, arran les denúncies presentades per tres dones. Totes han denunciat que l'home els hi havia fet tocaments als pits i a la zona dels genitals en contra de la seva voluntat durant les sessions de massatges. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració. El fisioterapeuta va ser detingut dimarts i ahir va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar a la secció de violència sobre la dona del tribunal d'instància de Lleida i s'haurà de presentar al jutjat quan sigui requerit. El detingut treballava com a fisioterapeuta i també com a entrenador personal en diversos centres de les comarques de Ponent i a domicili.
2: Per cert, que els Mossos han detingut avui a Lleida un home de 22 anys per la seva presumpta participació en la baralla d'aquest dimecres entre un grup de pakistanesos que va acabar amb 6 ferits, 5 d'ells per arma blanca. Més coses, els llegats solidaris assoleixen el 2025 una xifra rècord de donacions. El valor d'aquestes herències destinades a entitats socials supera per primer cop els 120 milions d'euros a Catalunya. Climent Sabater.
13: 2025 s'ha consolidat com l'any més generós pel que fa als testaments solidaris, herències que tenen com a beneficiaris entitats socials o religioses. En total van ser 192 aquests llegats, una xifra estable els últims anys, però el valor s'ha duplicat respecte a 2024. Les donacions han superat els 120 milions d'euros. Com explica el degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, el perfil de qui fa un testament solidari respon tant a persones que no tenen descendència directa com a ciutadans en família que decideixen reservar una part del seu patrimoni per a fins socials.
14: Sinó que tenen fills, tenen cònjuge o parella, però volen fer una disposició a favor d'entitats que han tingut una vinculació especial amb elles. Però les disposicions de tota l'herència de part de l'herència important normalment venen de persones que no tenen familiars directes.
13: Els 120 milions d'euros en donacions representen un 35% del total recaptat a Espanya i això té a veure, segons el degà dels notaris, a l'estesa tradició dels catalans de fer testament.
2: I anem ara fins a Tarragona perquè Unió de Pagesos estima que s'ha perdut el 80% de la producció de clementines a les Terres de l'Ebre i alerta que l'envelliment dels arbres agreuja els efectes de les altes temperatures. Judit Huerta.
15: Després d'una campanya marcada pels aiguats de la tardor passada, els productors de cítrics de les Terres de l'Ebre afronten un nou revés. Les onades de calor d'aquest estiu han afectat especialment les clementines de la varietat Clemenules. El sindicat agrari explica que les temperatures elevades també durant la nit han sotmès els arbres a estrès tèrmic en una fase decisiva per al desenvolupament del fruit. A aquesta situació s'hi afegeix l'envelliment de bona part de les plantacions que en redueix progressivament el rendiment. Antoni Ortiz és un dels pagesos afectats.
16: I abans ens trobem en el problema de que tenim tot un munt de plantacions que pràcticament no tenen producció. Esta que estem aquí, per exemple, pot fer una mitja d'uns 30.000 quilos i si n'hi ha 2.000, pues, serà molt.
15: La calor arriba després dels aiguats de la tardor passada que, segons Unió de Pagesos, ja van provocar pèrdues d'aproximadament la meitat de la producció. I els productors assenyalen també la pressió creixent de les plagues i de les importacions de països tercers com a dificultats per mantenir la viabilitat de les explotacions.
2: SOS Costa Brava ha creat uns tallers per despertar l'esperit crític i activista entre els joves. La iniciativa convida alumnes de secundària a analitzar l'impacte de la construcció sobre el paisatge a partir de casos reals. Girona, Gemma Esteve.
17: Els primers tallers es faran aquest mes. Un en el camí de Ronda de Colera, on els alumnes podran veure com el traçat està interromput per una finca privada, i un altre a l'Escala, on podran comparar una zona del litoral molt urbanitzada amb un sector més natural. A banda d'observar el paisatge, els joves també coneixeran quines lleis protegeixen el territori i quins mecanismes utilitzen alguns per evitar complir la normativa. L'objectiu, segons el coordinador del projecte, Jordi Gaitán, és que els alumnes no només prenguin consciència dels conflictes ambientals, sinó que entenguin que també poden implicar-se en la defensa del territori.
18: les amenaces i les transformacions i les pressions que pateix la Costa Brava doncs són l'excusa perfecta per mirar entre tots de fer un món millor i que des del territori i des dels instituts s'activi aquest pensament crític.
17: Els cursos estan adreçats principalment a alumnes de secundària, també de fora de la demarcació. De fet, per les properes setmanes ja en tenen 3 de programats, un dels quals en un institut de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de SOS Costa Brava defensen que apropar aquestes qüestions als joves és clau per formar una ciutadania més crítica i compromesa amb el territori.
2: Les Leopardes de Marta Borràs és l'obra guanyadora del 22è Premi Tusquets de novel·la, dotat amb 18.000 euros, que s'acaba de donar a conèixer. El llibre ret tribut a la generació de dones a finals dels anys 70 que van desafiar les convencions mentre tot canviava a un ritme vertiginós. Montse Soto.
19: Les Leopardes és, segons el jurat del Premi Tusquets, una obra lluminosa i alhora devastadora, que ens parla del desig femení, l'amistat i la memòria. Ho fa fent aquest tribut a dones pioneres de tota una generació, que a finals dels 70 també van lluitar contra l'estigma de la sida i van voler viure el seu desig en llibertat. Marta Borràs, autora aragonesa resident a Barcelona, on treballa com a advocada i mediadora, ha explicat que la novel·la guanyadora s'inspira en el personatge de la seva tieta, que va morir de sida als anys 90. Ella, 30 anys després, va sentir la necessitat d'explicar la seva història.
20: Hay mujeres que se contagian de sida y lo original o lo diferente de esta historia es que no eran heroinómanas, no eran homosexuales, eran un grupo de chicas que se contagiaron de sida y lo llevaron cada una como pudo y con los apoyos que tenían en sus familias o en su entorno.
19: Un premi Tusquets dotat amb 18.000 euros que aquest any ha assolit la xifra rècord de manuscrits rebuts, més de 1.200 originals.
2: I l'equip de La Bola Negra, dirigida per Javier Ambrós i Javier Calvo, que representarà Espanya als Òscar, creu que la pel·lícula té possibilitats d'obtenir l'estatueta. Emocionada, la directora de fotografia, la catalana Gris Jordana, ha explicat al Cafè Idees de Ràdio 4 que els arriben bones notícies d'Estats Units, on els directors estan fent promoció.
21: Sobretot com estan en els passes als Estats Units, que estan ara allà els dies fent promo i estan en superbé. I això doncs, és una bona senyal, perquè al final els que voten són els acadèmics d'allà.
2: Gris Jordana ha parlat també de l'estètica de la pel·lícula.
21: Vol ser molt plàstica i molt especial visualment, però sense caure en algo maniqueïsta o massa preciosista que faci que no puguis connectar amb la història. Vol buscar un equilibri entre aquestes dues coses.
2: I avui acabem amb Maria Arnal, comença el Festival B.

artistes com Maria Arnal, Muxca, Guitarrica de la Fuente, Gavina, MP3 o Alosa passaran pels escenaris del Parc del Fòrum des d'avui fins dissabte en aquest festival que barreja gèneres musicals de l'escena alternativa. Amb el Festival B ens acomiadem. Que passin molt bona tarda i gràcies per escoltar la Ràdio Pública.